Els mitjons blaus de l'Helena i no faig conya són tan dignes que no accepten cap forat. Fan que els meus mitjons es morin de vergonya si mai gosen exhibir-se al seu costat. Esclar que les mitges negres de la Ruth són una falç capaç de tallar l'alè. Un estoig de luxe per a dues cames gens banals, un estoig lluent i obscè. Quan les miro el pensament se'm desenfrena, però si us haig de ser sincer,

Els mitjons blaus de l'Helena em fan d'estufa, que són tan càlids com un osset de peluix. Prop d'ells la neu es fon en plena borrufa, contra ells és impotent el calabruix. Esclar que els guants blancs que porta l'alba en arribar a l'hivern són malvats i fatillers. Si es passegen pel

plena. Com m'agraden quan em fico amb ella al llit i només porta els mitjons i la cadena del seu cos em té lligat tota la nit. Però els mitjons blaus de l'Helena sense Helena només són uns manyocs inanimats. Per sentir al fons del meu cor un sentiment dolç i pregon, ella els ha de d'oposats. Si amb l'excusa de l'amor l'estupidesa s'ha emparat de les cançons, sigueu indulgents quan us parlem.